Gaudí de Serrateta 2.0 de Miotragos Teatre i la programació també inclou espai de reflexió com una taula redona que l'han titulat Adaptar els clàssics, repensar, reescriure o revisitar. Baixant...

0: justet d'inspiració.
1: I de ser el festival El Bo Pas reforça el seu vincle també amb el Teatre Principal de Palma, perquè enguany coprodueixen amb la companyia Omnipresents una lectura dramatitzada titulada El caire de les campanes, d'en Alexandre Ballester, dirigida per Joan Albinyana, interpretada per Guillem Galmés, Alicia Grau, Albert Mèlic, Madalena Esbert i Héctor Seoane. Una proposta apuntaula perquè es podrà veure també al Teatre Principal de Palma dia 18 de maig i posteriorment farà gira per espais teatrals de l'illa de Mallorca. Aquest festival es complementa amb propostes singulars com es Vermut amb espectacle sorpresa, en Albert Mèlic i en Marc Joy en col·laboració amb el Festival de la Paraula, i acabarà amb l'espectacle 39 graus a l'ombra, una proposta de Rata Cultura basada en l'obra, en el llibre d'en Antoni Vicenç. El Bo Pas, idò, és un festival de proximitat, de petit format i localitzat al poble de Sa Pobla i pretén ser la casa dels nostres autors i autores de teatre.
2: Idò, sí, i és per això que hem decidit que dedicarem avui el joc de Tèntol en aquest festival de teatre de Sa Pobla, l'El Bo Pas, dedicat al dramaturg Alexandre Ballester, però enguany també a Llorenç Moya.
1: Així ho faran, són les 3:25. Tèntol!

continuem, però, i avui també tenim pregunta del dia. Atenció, amens, si avui també la sabeu respondre, perquè la pregunta del dia diu així. Ja que avui hem pegat per Sa Pobla i aquest festival, el Bo Pas, hem de dir que originàriament Sa Pobla era una alqueria àrab que se deia Ui el Fas, però amb la conquesta catalana de Mallorca a partir de les ordinacions de Jaume II se va passar a dir La Pobla d'Ui el Fas, i d'aquí el nom actual, Sa Pobla, La Pobla. La pregunta, però, és: sabeu què vol dir en àrab Ui el Fas, que dona nom a la localitat de Sa Pobla?

0: Tim. Celestí, mem, si responem a la pregunta d'avui, tenim, com sempre, tres opcions per contestar-la. Què significa, i el fas?
1: Significa aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes.
0: D'acord, és un topònim àrab. De quin deriva sa pobla? Què creus que hi ha hagut des del temps dels àrabs a sa pobla? Aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes? I així podrem resoldre a la pregunta d'avui. Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I si ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00, i així vos sentim, 971-1399-00.
0: Què vol dir en àrab, Ullalfàs, que dona nom a la localitat de sa Pobla? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-9345-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: La meva padrina. Davi Cull, desbonyo.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
5: Ai.
6: Això, que t'estim molt.

0: sentim que són les 3:30 i tenim una pregunta per resoldre. Una pregunta curiosa, perquè avui volem conèixer d'on ve el nom de la pobla, sobretot el seu origen, i teníem tres opcions de resposta, perquè, ja ho dèiem, ve de Ullalfàs, aquest topònim àrab, i què és, però, què significa?
1: I d'oi, és aigües del Prat, aigües pudentes o aigües netes?
0: Què trobes? Què diuen els poblers?
1: Pudentes, no.
0: Poblers, manifestau-vos.
1: T'ha de dir que no.
0: No, pudentes no.
1: Pudentes no. Netes?
0: Netes? Són aigües del Prat. Efectivament, la resposta correcta. Perquè, clar, allà ja sabeu que d'ençà d'uns anys hi fan... i cultiven arròs i també altres coses, supos que per aquesta proximitat a l'Albufera i per tot això, imaginam que d'aquí se van inspirar, perquè a més la pobla era un terme municipal encara més gros que allò que coneixem avui dia, per tant, per allò, per això, per aquest motiu, imaginam-ho, i el fas, que vol dir Aigües del Prat, va ser aquesta alqueria musulmana de Mallorca documentada al repartiment, que ja tenia 50 jovades i que incloïa el torrent de Muros, l'alqueria de Talapí, el torrent de Buges, el torrent de Sant Miquel i el Majal de l'Albufera de Mallorca. Per tant, com dèiem, era un terme gros. L'any 1300, després de les ordinacions de Jaume II, se va anomenar la pobla, tal com la coneixem avui en dia. Molt bé, resolt aquest misteri, ja sabem... Per què se diu la pobla, la pobla? Perquè ara xerrem de l'Albopàs. Preparats?
1: Sí.
0: Endavant.
1: Vinga.
2: Tendol, amb Margalida Mateu.
0: Ara sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Festival de Teatre Albopàs, enguany dedicat a Llorenç Moyà. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou?
4: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
6: Bel Albertí.
7: Miquel Masfiol. Adreça a Santa Blanca.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
6: No. Tu menys?
7: No, gens.
9: No? A on viviu?
6: Jo, a Serenal.
9: No és en fora, Serenal.
6: No, però tampoc. Bueno.
7: No.
10: Ara pot dir s'adreça, Miquel.
7: Jo visc a Casa Blanca, no és a prop d'aquí, tampoc.
9: Tampoc? Ai, que són de Mallorquí, tot això.
7: Sí, quin horror.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
6: Diran compte propi, però de vegades ha tocat també.
7: Mem, si hem de tocar poltrona, tocant poltrona.
6: Si mos criden.
7: Ah, si mos criden.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
6: Paciència i un ordenador.
7: Jo diré inspiració i a vegades alcohol.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Li paguen bé?
6: No.
7: Geni Mica!
8: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
6: Finestra sempre. Les vistes són més guapes.
7: Sí, sí, total, finestra.
8: Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
6: Majoritàriament sí.
7: Escolta, sí que estàs feliç.
6: Sí, no, en general sí.
7: Sí, som feliços.
9: Tu també, Miquel.
7: Sí, a veure, està embarassada. Això és una felicitat.
14: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
10: Com bé, com bé. Com bé dormir. Sí.
15: Una actuació extraordinària.
16: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
17: Estic molt content que hagin vingut.
8: Són tan encantadors.
18: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
19: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
20: Adéu, que vagi bé!
21: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot.

0: les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar a Anabel Albertí, actriu i gestora cultural. Benvinguda, Bel.
1: Hola, com va?
0: I organitzadora també del festival El Bo Pas de Sa Pobla. I també tenim en Miquel Masfiol, el dramaturg, la reina dels millennials de la dramatúrgia balear. Sí, sí, bueno. Balear i també senyà.
2: Bueno, fem el que podem.
0: No, Miquel.
2: Fem el que podem.
0: Després de la teva trilogia millennial, ara ja, de dalt de tots.
2: Ara ja haurem de fer molt grans.
0: Ara en parlarem de tot plegat, però també organitzador d'aquest festival, el Bo Pas, sis anys,
1: però mentidor.
0: Han passat aviat.
1: Sí, estic molt contents, de veritat, perquè és un projecte molt petitó, que han cuidat amb molt d'amor, i jolín, 6 anys... Ja n'hi ha, no?
2: Varen començar només fent 3 activitats i ara, en sa broma, ja en duim 12 d'activitats. Enguany, poc a poc va creixent exponencialment.
0: Sí, i més dies, perquè avui, més demà, dies. Passat fins diumenge.
1: Mm-hmm. Sí. De dijous a diumenge.
2: Però la màgia del Bo Pas és que és, a lo millor, petit, perquè no té moltes possibilitats més de créixer, les coses, quan són sempre, és un festival petit, però amb molt d'amor, un petit gran festival.
0: Mm-hmm. I que sempre agafau la Sandra Ballester, el teniu sempre allà, però també altres dramaturgs que anau interactuant. Mm-hmm.
1: Sí, és que el festival neix com amb el objectiu de donar valor als nostres autors i autores. Això és com el mantra, no? I a partir d'aquí cada any elegim una persona com per homenatjar-la i per fer la programació a partir del seu estil, no? De les seves maneres de pensar, d'escriure, de crear. Sí, i enguany...
2: Llorenç Moyà.
0: Com a dramaturg t'inspira Llorenç Moyà, Miquel?
2: Moltíssim. Sí. De fet, és que la finalitat, el que deia Anabel, la finalitat del Bo Pas no deixa de ser un festival que revisita tots aquells que varen escriure teatre i que a vegades el teatre pareix que queda un calaix, no? Fa més cas sempre la poesia o la narrativa i la gent que ha escrit teatre...
0: No,

0: T'hi dirien això.
1: Les poetes a lo millor no me dirien això, però la narrativa sabem que té molt de... La narrativa, els nostres autors i autores patrimonials es coneixen, però els nostres autors i autores que han escrit teatre, ostres, a vegades mos costa mirar-los en els ulls, no? I jo m'agrada com a autor també dir, ostres, qui me precedeix? I Llorenç Moyà és un clar exemple. Llorenç Moyà és una passada d'autor.
2: Per quins motius l'heu triat?
1: Sobretot,
2: que destacaríeu?
1: Sobretot, a nosaltres ens agrada molt Llorenç Moyà, perquè Llorenç Moyà va dur molt l'adaptació teatral per bandera. I nosaltres, que, a seguir Llorenç Moyà, per xerrar del seu temps, en els anys 60, 70, 80, quan ell va ser més prolífic a nivell teatral, ell, sobretot, agafava entremesos antics o mites antics i els transformava per xerrar del seu present. I això vàrem pensar, ostres, que curiós seria fer que enguany dedicar-se al festival a Llorenç Moyà i a la vegada dedicar-los a les adaptacions. Per això li han dit, com a títol, les metamorfosis, no? Com agafar un text que ja mos ve dels nostres antics antepassats i l'intentant transformar en mirades actuals.
0: Molt bé, que interessant. I, clar, tot això vos durà un programa ric i divers, ja ho han dit. Hi haurà aquesta ruta teatralitzada que cada any agrada molt.
3: Sí, és com el nostre... Cada any repetim perquè funciona, és una manera també de conèixer el poble, de conèixer el Bopàs, no? Com volia Alexandra Ballester, i cada any les feim dedicades a l'autor homenatjat o l'autora, i enguany són escrites i dirigides per Anna Gago, i res, el que fa és recuperar personatges de Llorenç Moyà i col·locar-los en aquesta història a partir de Nakati, que és un personatge que fa viatge amb aquests dos personatges de Llorenç Moyà. I és una manera molt... divertida i familiar de que el públic, que tal vegada no coneix la figura de Llorenç Moyà, se pugui endinsar, no?, dins la seva història i aprendre coses sense, tal vegada, d'una manera molt acadèmica, no?, sinó d'una manera més lúdica, divertida, a partir del teatre.
0: Aquesta és l'activitat principal, no?, de Llorenç Moyà, que teniu un guany.
3: Sí, de Llorenç, sí.
1: De fet, també les farem a Binissalem, aquestes rutes teatralitzades. Sí, dia 16 de maig les feim a Binissalem. A la casa Can Gelabert, i farem... serà molt guapo.
0: Que bé, és a dir, que els dos pobles que dialoguen, tant el poble com Binissalem, amb aquest autor, però també Alexandra Ballester serà present, perquè justament el Teatre Principal de Palma estrenarà dia 18 de maig una obra d'Alexandra Ballester.
3: Sí, és que enguany el Teatre Principal de Palma fa com l'any Alexandra Ballester, i ha estat perfecte per fer aquesta col·laboració que han fet, no? I ells fan aquesta obra, no?
1: Un bel groc per Nofre Taylor.
3: I nosaltres hem decidit, amb aquesta col·laboració conjuntament, pujar damunt l'escenari el test del Caire de les Campanes, que és el test inèdit d'Alexandra Ballester, que no va veure mai escenificat, i mos pareixia important donar-li el seu lloc. De fet, és una promesa que vàrem fer a la primera edició, i a la fi la faran realitat.
0: Però com a lectura dramatitzada.
1: Sí, aquesta és a dir, celebram que sigui una lectura dramatitzada, però també celebrarem el dia que el Caire de les Campanes pugi damunt l'escenari, perquè va guanyar el premi del Teatre Principal de Palma l'any 87, li varen prometre a Ballester que la pujarien en els escenaris, i encara avui és una promesa incompleta, però sí que és vera que ja la lectura dramatitzada és una primera passa, és un text preciós que jo crec que gaudiran.
2: Però segur que serà aviat, eh?
1: Jo crec que sí, perquè crec que el Teatre Principal ara té una aposta molt gran en recuperar els nostres autors i autores patrimonials, i jo crec que tard o d'hora se podrà xerrar.
0: Però han triat un altre test de Ballester.
1: Ja ho celebrem també, que tot el que sigui recuperar els nostres autors i autores és més que benvingut.
0: Que bé, doncs Alexandra Ballester, Llorenç Moyà, però també agafau companyies d'aquí, per exemple, el Cyrano, que enguany ha fet l'Impaciència, que també el va fer el Teatre Principal, està molt bé aquesta obra.
3: Sí, és molt divertida. També, si vos hi fixeu, és una manera de recuperar un clàssic una altra vegada, no? I recuperar-lo, però a la nostra manera. La Impaciència dona una volta entre els actors, fa múltiples personatges d'una manera molt divertida, fàcil de seguir la història, perquè és una història complexa, no? I res, i mos va encantar quan la vàrem anar a veure, i evidentment, benvinguts són.
0: L'ho programada.
3: Clar. I després tenim també 39 graus a l'ombra d'Antònia Vicenç, no?, dirigit per Carme Serna, de Rata Cultura, que també és una manera d'incloure la música, la dansa, el text, dins un clàssic, també, nostre, i de contemporanitzar-ho.
0: Clar, perquè enguany una de les coses que també voleu fer és pensar, repensar, revisitar com adaptar els clàssics.
1: Fem aquesta col·laboració, bé, en realitat l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana organitza aquesta taula rodona dins del Festival El Bopàs. Nosaltres sempre hem col·laborat amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i convidam a tres autors bastant consagrats i que també han treballat molt amb els clàssics, que són en Lluc i Portes, en Josep Pedrals i en Ferran d'Ordal, i els convidam a xerrar sobre què significa adaptar un clàssic i també l'espòs que pot arribar a generar, perquè clar, què fem amb els clàssics? Els hi tenim un respecte? Els destruïm? Els estimam? Què respectam?
0: Ara, és que fa poc que vaig anar a veure Els Miserables
1: de
0: Miquel Masfiol.
3: Sí, sí.
0: I allò és...
1: Això està bé passat per la tormits, clar que sí.
0: Es queixar Els Miserables, però també és un bon exercici, no?
3: Clar.
1: Sí, però bueno, presenta una és interessant, no? És a dir, què fem amb aquests clàssics? Perquè crec que per mi una cosa és un Antígona o un Els Miserables, que ja coneixem un poc l'argument, i l'altra cosa, per exemple, per mi està en, ostres, El Caire de les Campanes, per exemple. Jo crec que sí que podria ser un text clàssic i se l'ha de tractar d'una manera diferent, perquè molta gent el coneix, no? Això, bueno, són preguntes que tirarem
0: sí,
1: a l'aire.
0: Sí, sí, molt bé, clar. Molt interessant. Sí. Ara parlar...
3: Estàs pensant...
0: Sí, la trilogia millennial de Miquel Masfiol. Explica un poc què és, per la gent que no ho conegui.
1: Bé, la trilogia de la condició Dona millennial és un, és un espectacle, són tres espectacles, que jo el que he fet ha estat agafar tres clàssics universals, que són Càndida, l'optimisme de Voltaire, Les penes del jove Werther de Goethe i Els Miserables de Víctor Hugo, i tot ho he passat per Saturmins amb una mirada bastant generacional, i en el Teatre Lliure de Barcelona es varen poder veure les obres seguides, i vam estar 6 hores tancant dins del teatre, i enguany Producció de Ferro, la Marató, i enguany les ha programades Producció de Ferro, i ha anat molt bé de públic.
0: Sí,
1: ha anat molt bé de públic, ha estat punky.
0: No, no Marató, però qualque dia arribarà la Marató a Mallorca.
3: Seria xulo, per favor.
1: Sí. Jo no me cans de dir-ho, perquè en micros...
2: El mal de fer...
3: Jo troc que no.
1: És bastant bo de fer i si hi ha qualque programador valent...
0: Són els mateixos actors, actrius.
3: És fàcil.
1: I és quasi la mateixa escenografia. Jo sempre...
0: Sí,
1: el que passa és que em vi toc les portes i no m'obrin. Des d'aquí, qui me vulgui escoltar, que m'escolti.
2: I El Miserable, sé que has triturat més. Sé que has dit, mira, que has de ja rematar.
3: Diria que s'estrès, eh?
1: S'estrès, som... No, sí,
3: és veritat que aquesta és molt potent perquè són tres actors junts allà, és
1: forta. Tot, tot. No, el que passa és que com que ja estan criant malves, ja estan en petits sectes, els nostres estimats Goethe, Voltaire i Hugo, ja està, no m'aniran a cridar a la porta i me diran...
0: Què has fet?
1: Ja està,
2: ni en somnis.
1: Ja va bé.
0: Molt bé, doncs revisitar els clàssics també serà una de les coses d'aquest El Bopàs i també es pregó que farà avui na Laura Agost.
1: Mos pareixia interessant que fos na Laura Agost,
0: sí.
1: També en part...
0: Però cada any hi ha pregó?
1: Cada any hi ha pregó.
3: No n'hi ha hagut sempre, però que fa tres anys
1: edicions,
3: que ho vàrem... Sí, vàrem trobar que era interessant perquè al final l'inauguració va sortir com una cosa un poc i va agradar, va funcionar i vàrem dir, ostres, idò, anem a fer encara que la poble participi més dins el festival perquè... Ens agrada intentar incloure sempre que podem, no? I agafam una personalitat interessant poblera cada any i enguany a Laura, sí.
1: Sí, i que damunt a Laura me fa gràcia perquè estem xerrant de...
0: És dramaturga.
1: I de fet té obres molt bones dins escalars, na Laura. Té la deliberació dels escorpins,
0: sí, que
1: és
0: divertidíssima.
1: I és superxistosa i està en escalar, jo. Dic per si hi ha algun director o directora que s'animi a muntar-lo.
2: També.
3: Qualque dia El Bopàs amb mono...
1: Això m'encantaria.
3: Ah, seria guapo.
1: Seria guapo,
0: clar. Molt bona feina que feis aquest festival de teatre. En un cap de setmana que passen moltes coses, però que segur que vendrà molta gent i la gent de sa pobla no s'ha de perdre mai. I d'altres pobles.
3: Esperen que no, que veniu, per favor. I encara que hi ha moltes coses, està bé que hi hagi coses, perquè ens hem de passar bé, hem de disfrutar de la cultura, hem de gaudir, i lo important per nosaltres també és descentralitzar una mica, no, culturalment, que no tot passi a Palma ni a la costa. Per tant, sí, veniu a la pobla, que se menja molt bé, la pobla. Hi ha molt bona gent. El tren va directe. És perfecte.
1: Passau un dia al Bopàs. El Bopàs vos abraçarà i no vos amollarà.
0: Vosaltres quedeu a dormir allà?
3: És que nosaltres tenim una... Com se diu això? No sé com se diu en català. Una mecenas poblera.
1: Sí, mecenas.
3: Una mecenas poblera que està... Bueno, Elisabet Palau, que va crear aquest festival en nosaltres. Però enguany no ha anat bé, no ha anat bé l'assumpte, perquè, bueno...
1: Enguany estem fent economia domèstica i vigilant també la benzina que utilitzant per pujar
2: la pobla. No vos ha deixat les claus.
3: No, perquè és que té moltes coses, té enguany, pobreta meva, no és culpa seva, l'han agafat una feina nova, bueno, moltes coses. Enhorabona, Elisabet, per cert, si mos escoltes.
1: Estem compartint cotxe per pujar i baixar des de poble.
2: Vaja, escotxades.
0: Si no sempre teniu el tren.
3: Sí,
1: però a vegades duim trastos i els trastos en el tren no toquen.
0: No hi caben.
1: No.
0: Avui ja els escoltàvem en Miquel Masfial i també en Abel Albertí, jugam amb ells dos, amb l'Alba Pas, aquest festival de teatre, Alexandra Ballester.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Miquel, Bel, arriba el moment de jugar, que ja sabem que vos agrada molt. Començam aquesta prova, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el bo pas.
2: Vinga, Miquel, comencem per tu. Ja que heu triat en Llorenç Moya, tens 30 segons per enumerar obres seves.
1: Obres seves? Vinga, tenim...
2: Ja compta.
1: Tenim Tirèsies, tenim Ulisses, tenim en Llorenç Malcasadís, entremesos en Llorenç Malcasadís i la Susana d'Enfils, entremesos de les Xorques de Crestaig. Tenim l'obra que és meravellosa, que se diu La importància de tenir un siurell, que hi ha, atenció, quatre obres. Hi ha tres obres dins d'aquesta importància de tenir un siurell. Tenim després també Fedra, que Fedra també surt a la rutes. Tenim també... Ai, vinga, m'estic ponent nerviós.
0: Molt bé.
2: Beníssim.
3: Increïble.
0: Ha estudiat,
2: sí, sí.
1: És que m'agrada molt, Llorenç Moya. Està guapo.
0: Molt bé, molt bé. Sí, encara en tenia algunes més de teatre, perquè també té dues de prosa i també va fer poesia.
1: Sí, sí. Era jo conec com autoteatral.
0: Però sí, com autoteatral. Aquests entremesos que des, sí. També el Ball de les Baldufes.
1: Divertidíssima.
0: La Fira de les Banyes.
1: També. És que tenia moltes maneres d'anomenar la verdesca, aquest home. Era molt picant, molt xistós.
0: Que divertit. I l'Adoració dels Reis, que és tal vegada més coneguda.
1: Ah, sí, mira, clar. És que me'ls conec totes.
2: Però el que anomenant sempre.
1: El que anomenant sempre és l'Adoració dels Reis.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Miquel, fantàstic. Ara li toquen a Bel, amant, Bel.
2: Vinga, Bel, no podria faltar. Tu hauràs de dir noms d'obres d'Alexandra Ballester. Vinga, tens.
3: El Caire de les Campanes, Volgrat de Nofre Taylor...
0: Ajuda-la.
2: Pot dir
3: el
2: micròfon.
3: Ai, sí, ja ho benvingut. Sí.
2: Miquel, li dius ara.
3: Un gruix de vellut. Perdó, em poso molt nerviós, això. Que...
2: Clar, dual.
3: Foc colgant.
1: Foc colgant.
3: Perdó.
2: Dots auriculars, clar, no sé si te sent.
3: Mira que l'estima, en Alexandra, però em poso molt nerviosa. Quin més? Dins un calaix?
1: Dins un
3: calaix. Ah, dins un calaix. Dins un calaix. Mare meu.
0: Com és
2: molt
0: aquest?
1: Bé. No hi cap
0: al cap de replà.
3: Jo aquesta no
0: la
3: tenia gent.
1: Bueno, jo aquest títol mai me l'he arribat a
2: prendre. Repetir-ho.
1: Cap al cap del replà.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
3: Wow.
2: Molt bé.
0: Fantàstic. També té una bona...
3: Sí.
1: No suficientment representada.
0: No. No, perquè moltes no
3: si
0: els
3: han vist. Si heu més representada.
0: Sí, és vera. I ara, vosaltres que fareu la lectura dramatitzada i també la del teatre principal.
3: Sí.
0: Que també n'hi haurà dues més.
3: Sí, enguany anant bé.
0: A Rallo, que ja està bé.
3: Sí.
0: Ja està. Molt bé aquesta primera prova. Ara vos podeu posar més...
3: Gràcies, Miquel.
0: Tranquils, perquè la següent jo crec que serà més fàcil. Oh, no.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, continuem i ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb aquest festival fantàstic que feis, que es diu el Bo Pas, aquest teatre de, festival de teatre de Sa Pobla. Miquel, començarem per tu.
1: Vinga.
0: Dedicau el festival del Bo Pas, ho han dit ara, a un dels autors de teatre més important de les Illes, Alexandra Ballester, era pobler, tot i que va néixer accidentalment a Gavà, Alexandra Ballester, però va viure i fer feina gairebé sempre a Sa Pobla, on se va dedicar a la divulgació cultural per l'Ajuntament, que el 1968 el va distingir amb l'escut d'or de la vila i també era el cronista oficial de Sa Pobla. Sí, parlant de la seva obra, la primera obra de teatre de Ballester du per títol Foc Colgat, que ara ho dèiem, és de 1967, una obra que va rebre el Premi Carles Lemos. Ara, no sé si ho sabíeu, però hi ha una expressió mallorquina que és foc al gat.
1: Ai.
0: Ben si sabeu què vol dir. Foc al gat.
2: Foc al gat. És una persona molt calorosa. És una persona activa sexualment.
1: És que saps què passa? Que això ho vaig llegir i no me'n record. Tenim persona activa sexualment i persona molt calorosa. Mm. Anem a dir persona activa sexualment, que és més divertit.
2: I així és.
1: Ai, foc colgat.
0: Qualcú que dius foc colgat, ja me'l podeu imaginar. Què significa? M'agrada la descripció del diccionari. Diu, dit d'algú que, sota l'aparença de mosqueta morta, és actiu sexualment.
1: Ostres, no, la mos l'has d'introduir, ja la mos quedam.
0: Aquest és un foc colgat. Ja té idees per l'any que ve.
1: Sí, sí. Llorenç Moyà agafaria foc colgat i és que diu molt...
0: Amb això coincideixes.
1: Amb aquest món verdès que podrien coincidir.
0: Va, segona pregunta, molt bé, Miquel. Sa Pobla, ja ho sabeu, aquest dia es viurà l'Albopàs, aquest festival de teatre, i en aquesta ocasió hi haurà representades companyies de Mallorca, moltes, rutes dramatitzades i altres activitats. Enguany aquestes rutes dedicades a Llorenç Moyà, que era misser, de fet es va llicenciar en dret a la Universitat de Saragossa, i va fer feina com a auxiliar i oficial habilitat de justícia en Llorenç Moyà, sí. Paraules majors. Però, com a escriptor, va conrear diversos gèneres literaris, especialment la poesia i el teatre. I un altre aspecte de la seva tasca és el diàleg amb el públic en general, a través de les pàgines que escrivia el diari Última Hora, perquè també ell era articulista en aquest diari, que feia unes dècimes que diuen que era de factura impecable. Però Última Hora escrivia amb un pseudònim. Quin pseudònim utilitzava el Llorenç Moyà?
2: Era un xafarder o es mascle ros?
1: Sóc jo? Sóc jo? Un xafarder.
0: Que això la sabies, no?
1: Pensava que era en Abel. I...
3: No l'havies de dir.
0: Aquesta és per tu, també. Un xafarder.
1: Un xafarder.
0: Així se feia dir.
3: Això no ho sabia.
1: I deia coses molt punkis, sempre comentava coses de l'època, dels aconteixements, els glosava d'una forma impecable. També s'hauria de recuperar, crec que sí que hi ha un... Hi ha edicions d'aquest xafarder.
0: Ah, sí? Però no, hi ha recopilacions?
1: Crec que sí, però feia coses molt xules.
0: Estaria bé...
1: Recuperar-lo.
0: Aquestes cròniques. Bé, aquestes eren dècimes, no?
1: Eren com a dècimes. Sí, eren poemes.
0: Exacte. Sí. Que feien el diari Última Hora. El mascle ros era un altre, era en Jordi Martí Rosselló, que també era dramaturg, per cert.
1: Jordi Martí Rosselló.
0: I escrivia amb el pseudònim del mascle ros perquè sabeu que tenia els cabells rossos. Però bé, també era punyent el mascle ros.
1: Els haurem de conèixer.
0: Sí. Més temes. Ara per Nabel, dues preguntes per tu. Primera pregunta. A Sa Pobla hi trobam una possessió situada al nord de la vila amb molta importància arqueològica, tot i que la varen urbanitzar sense cap mirar els jaciments arqueològics que hi havia. Ens referim a les terres de Sobac o Sobac, un nom, el de Sobac, que trobem documentat ja des del segle XV en les formes Sobac o Sobacs. La pregunta és, saps què significa la paraula Ubac o Obac?
2: Bel, dues opcions. Ombrívol, on no arriba el sol, o tapat de pedres.
3: M'agrada més la primera.
0: I ets correctíssima. Un obac. Un obac és un lloc on brívol. Un lloc on no hi arriba el sol. És guapo.
3: És guapo. Que no. M'agrada.
0: I dona nom a una possessió a Des Poble.
3: No la coneixem, aquesta possessió?
1: Jo crec que sí.
3: Sí?
1: Una Elisabeta mos ha xerrat.
3: Ah, mira, pot ser.
1: Si no, Miquel Junc mos hi durà un dia.
3: Mos hi has de dur, Miquel.
0: Beníssim. Continuem, segona pregunta per Nabel. Sa Pobla ha donat molts escriptors, És curiós que un municipi tingui tant d'escriptors. A banda d'en Alexandre Ballester, també hi ha en Miquel López Crespí, en Miquel Segura, en Pere Bonnin, en Agustí Serra, i ara també, contemporàniament també, amb el Cio Comas, Ana Laura Gost, que ho parlàvem, que és la pregonera d'enguany, i que va guanyar el 5è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears l'any 2019 amb una obra. Te recordes del títol d'aquesta obra que Ana Laura Gost va guanyar? El premi del torneig de dramatúrgia.
2: Sí? Fans que sí. No, dues opcions. Seguir o menjaràs pols.
3: Menjaràs pols. No, et seguia. Perdó, Laura, perdó, no ho sabia això.
1: I era divertida aquella obra.
2: Sí,
1: sí, anava sobre un home que anava a teràpia perquè no sabia pronunciar sa S. Ah. I tot este, tot este, tot este, era, però què li passa, i no deia cap paraula en sa S.
0: Uf, ha de ser, hi ha moltes S's.
1: Claro, clar, llavors tu l'escoltaves i deies, ostres, és que no té cap paraula en sa S. I tenia un problema perquè deia, és que no puc dir una lletra, i al final tothom deia, ostres, no pot dir sa S, no pot dir sa S. I un moment donat li diu, vale, però vos té com sa nom de llinatge. Té un paper i un boli, perquè sa nom ia seguir. I no podia dir sa llinatge. I va guanyar estona. Era una obra xistosa, eh? Era xistosa.
0: Sí. Que simpàtic. I de, mira, també teniu feina amb tot això que han dit avui.
1: Oh, no, ja està. Tenim edició del Bopat per aturar el tren.
3: Exacte. Que bé, està bé.
0: Això vol dir llarga vida del Bopat. Si heu de representar també seguir, ja podeu anar pensant en actors i actrius que no pronunciïn sense això.
3: Que difícil,
0: eh? Enhorabona. Bé, de fet, tenim una darrera prova molt ràpida.
2: Vinga. Au. Fet.
4: D'on m'has dit que és?
0: Ara, Miquel i Bel, escoltarem un fragment molt breu d'una persona i on mos haureu de dir de bones.
3: Ai, Déu.
0: Au,
5: Déu. Els moreros abans, ara ja no se diu. Torita de carabasses, ara ja no.
6: Er de muro, crepsots. I en es de pollança, si se me permet l'expressió, pollancins puterfins.
7: Xicatès. El xicatès és que m'agrada més xerrar del veïnat que dels nostres problemes. Això és un xicatès.
0: De on són aquestes persones que han sentit?
1: Jo m'apareix, i no ho sé, però digue-ho, són poblers, no? Vull dir, poblers sí. I pobleres.
3: Sí. Quan ha dit muro he pensat que sí que eren
1: sí,
3: poblers.
1: Sí, qui no pot ser
0: poblers fent amics amb el seu veïnat.
2: Anava a dir, pollencins no són.
3: No.
0: Moreros tampoc, no. Són poblers. Va, no vos perdeu aquest cap de setmana al Festival del Bopàs. Miquel Mas, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bel Albertina, enhorabona. Moltes gràcies.
3: Gràcies, vosaltres.
0: Cuideu-vos i bon festival.
1: Que guai, que bon bé, programa,
0: gràcies.
1: Que xulo.
0: Gràcies, fins aviat.
2: Gràcies.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que aquesta setmana comença la Biennal de Venècia, una de les cites més importants pel món de l'art i l'arquitectura.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Moment per començar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres i ara molt content de veure Miguel Soler. Com estàs, Miguel? Fa estona que no te veiem, gràcies, que és amb nosaltres el control tècnic. Sí, fins ara hem jugat amb les paraules i amb la dramatúrgia i aquest festival, el Bo Pas de Teatre de Sa Pobla. Ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
2: La taula de redacció.

0: Ara sí, és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Ho farem amb en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Celestia Livent.
2: Som aquí.
0: I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com estàu?
2: Bé.
0: I de pegar un botet a Venècia, vos agradaria?
2: Ai, sí.
0: I si hi ha la Bienal d'Art, alertau perquè ve carregada de propostes molt arriscades.

0: Idò, la Biennal de Venècia és una de les fires d'art i arquitectura més importants del món. Aquesta edició número 61 obre les seves portes al públic aquest dissabte, dia 9 de maig, però molta gent relacionada amb el món de la cultura ja ha pogut visitar els pavellons que participen en aquesta exhibició d'enguany. Segons les cròniques de mitjans de comunicació que han pogut llegir, hi ha alguns d'aquests pavellons que estan donant molt de temes de conversa. Un d'ells és l'austríac, a càrrec de l'artista Florentina Holzinger, en el qual hi trobam una dona que practica, atenció, snorkel dins d'un tanc que s'alimenta de l'orina dels mateixos visitants.
1: Jo no m'hi ficaria. No,
0: bé.
1: Jo no hi nedaria, ja.
0: No sé si hi pixaríeu, també.
2: És art. No, clar, no ho fas directament.
0: Bé, però abans has d'orinat, no?
2: No, però les feines les fan en un lloc comú.
1: Hi ha botsis d'aquests que...
0: Amb un potet.
2: No.
0: Quan vas al metge.
2: No, en aquests vàters químics.
1: Portàtils, sí.
0: Va.
2: Tu fas allà les teves necessitats fisiològiques i llavors això se converteix en una performance artística, una instal·lació.
1: Així és com fa males cares, no sé per què.
3: No. Jo és que tot que ja tot li dic performance.
0: S'ho repensa, sí.
3: Però tot i així, bé. Si és art, ja
0: bé,
3: està.
0: Segons...
1: Bé, té una explicació.
0: Sí,
3: no,
0: segons,
3: sí, ja ho sé, però...
0: Segons l'artista, aquesta instal·lació vol ser una metàfora extrema sobre la contaminació, el turisme massiu i el deteriorament ambiental que pateix Venècia.

0: Així està bé, no? Si sabem...
1: Bem, jo crec que hi ha qualque
0: perquè l'ha fet,
1: no? I... hi ha qualque piscina en l'estiu a Mallorca que més o menys conreda igual que això.
0: Està bé si sabem el discurs que hi ha darrere. Bé, però hi ha més pavellons que criden l'atenció en aquesta Bienal de Venècia, per exemple, el danès. En una de les sales s'hi pot observar un grup de joves que competeixen en una cursa d'espermatozoides. Sí, bé. No. Per ara som més o menys allà mateix, no?
2: Bé. Això, sí. Això que són, les que han criat més... Rànquing de
1: coses... Sí, rànquing d'exposicions que han criat més atenció.
2: Esperpèntiques d'aquesta Bienal que veurem a Venècia, d'art artística.
1: Sí, d'art, sí, sí.
0: Bé, en el de Japó hi ha 200 bebès de joguina amb ulleres de sol i el públic els pot agafar, dur-los a passejar o canviar-los als bolquers.
2: Això és una pràctica que també...
1: Sí, per aprendre, no ho sé.
2: No, que ja hi ha gent que ho fa en juguetes, bebès de jugueta.
1: Sí, sí.
2: Però bé, ara és una instal·lació artística.
1: Sí, ara s'ha convertit en art.
0: Bé, idò, a part d'això, aquesta 61a Bienal de Venècia ha començat ben envoltada polèmica i protestes. Col·lectius com Pussy Riot o Femen s'han manifestat contra la presència dels pavellons de Rússia i d'Israel. Una vegada més, aquesta fira s'ha convertit en un reflex del món actual a través de l'art provocador i els conflictes polítics.
2: Doncs això és el que s'espera en aquesta Bienal de Venècia, que comença aquest dissabte, dia 9 de maig, i que segur que nosaltres vos hem fet 5 cèntims, però segur que aquest dia vos sorprendrà perquè ens sentireu a parlar de les diferents manifestacions artístiques que proposa cada pavelló i que també intenta, doncs això, sacsejar, remoure un poc aquest art més provocador per allò que podem veure fins ara, no?, amb aquest titulars.
3: Home, jo crec que ja la provocació ja...
1: Sí, s'ha duit a segon quin límit.
3: Que... No, des del moment en què el 61 en Pierre Manzoni va ficar dins llaunes les seves femtes i li va dir merda artist, se suposava que jugar en les secrecions humanes ja havien provocat en el seu moment.
0: Ja ho
3: que,
0: han fet.
3: Sí, que l'any 2026 torna amb l'any 61, a mi m'acosta. Que pot ser quan li dones un sentit, sí, però és com quan comentaven l'altre dia, crec que eren vosaltres, quan Rosalia va anar a la Met Gala fa 2 anys, que va anar vestida de negre, no sabia què fer i se va inventar com un discurs dins el cotxe per justificar com anava vestida. A vegades també tens la sensació de que en el món de l'art contemporani tenim tendència a inventar-nos un discurs i a partir d'aquí és quan creem aquesta instal·lació. Jo lo de dins un tanc, qualcú que estigui nedant dins orina que s'ha anat replegant en els diferents pavellons d'aquesta Bienal de Venècia, me fa entre oet i peresa. Les coses com són. Crec que se pot denunciar la contaminació i els efectes del turisme d'una altra manera. Però si l'única via que ha trobat l'artista és per fer això, avanti. Que res d'espermatos nous.
1: Cridar l'atenció.
3: Que sembla meravellós. Lo dels nadons amb ueres de sol de joguina repartits aquesta setmana, tothom en va ple d'una parella d'enamorats que tenen un bebè reborn i volien inscriure'l a una escoleta infantil. I han parat escrit en el cel perquè aquesta escoleta infantil ha dit, me sap greu, aquí només poden engordar bebès humans. Clar, des del moment en què després ho transformes en art i la gent perd una mica la noció de la realitat i allò artístic, també no és més que un reflex d'aquesta contemporaneïtat una mica esbojarrada que m'ha de cap viure a tot plegats. Ara, jugant les secrecions, a mi ja me fa una mica de peresa.
1: Clar, i deu ser un pap perillós a nivell de salut.
0: Anava a dir, qui fa snorkel deu anar amb un neoprè.
2: Sí, però
3: supos que deu anar, com a segellada.
0: Hermèticament.
3: Evidentment, però allò hermètic també falla.
0: Bé, m'he posat un neoprè per fer rafting.
3: Ah, no sabia.
0: Que no vas totalment...
2: Rafting que has fet. Solució de fer rafting?
0: No, faig, no.
1: Una vegada.
0: He fet una vegada. Però no anava completament segellat, però entenc que quan te lleves el neoprè, qualque gota d'aquells 1000 pixums...
3: Exactament.
1: Cosa t'ha
0: d'arribar.
3: I llavors, aquest artista deu ser la cosa més estugosa del món, que si se troba maloradament un pèl a la sopa, és que va retornar al plat i ha estat bussejant entre orina i femta.
1: No, però no és l'artista que està bussejant. És una altra persona.
3: Bé, o sigui, persona que tinguin contractada...
1: Sí. Clar, que ja s'hauria de ficar l'artista, però jo, saps? Si tens aquesta idea...
3: Sí, però situacions o pixum, qualque dia l'haurien d'estudiar. Perquè jo fa... Crec que va ser el Nadal passat, quan vaig anar a Londres, que vaig anar a la Tate, que tenen una instal·lació, que són les fotografies, perquè evidentment a la Tate no hi ha neu, que eren un matrimoni d'artistes que feien flors a la neu com a resultat de com pixaven. I que, clar, feien com una espècie com a de cossis.
0: Clar,
3: i
0: que si pixes
3: neu,
0: damunt la neu fas dibuixos.
3: Clar, sorina, normalment, sol estar més calenta que la neu, i dins aquest cossis, llavors, llevaven el que seria la part sobrant i feien com unes flors i et desposaven. No ho sé, pot ser, deu experimentar massa en els fluids corporals. I a partir d'ara hauríem de tornar, no ho sé, en el Renaixement, un tauló de fusta, una mica de pintura a l'oli, no ho sé, diguem clàssic.
0: Una floreta pintada.
3: Exacte, tornant als bàsics. Sí, pot ser. Però bé, per això hi ha biennals, i gràcies a això avui ho estan comentant aquí a la taula de redacció.
2: Exacte, 61a Biennal de Venècia comença aquest dissabte. Més temes. Ara parlem de gastronomia, de menjar, i de la Caneló Party que ha fet el xef mallorquí, també el Caldentall.

0: I d'oci, el xef d'IV3, Tomeu Caldentei, va celebrar diumenge el Caneló Party per celebrar el 25è aniversari d'un dels seus plats més estimats, el Caneló 2001. Així explicava a un vídeo a xarxes socials com va néixer aquest plat que va crear en el seu anterior restaurant, el Molí d'en Bou de Sant Llorenç.
1: En aquell moment, l'any 2001, nosaltres duim un anyet, oberts, i tota la cuina catalana estava en ple ebullició. No? I el Caneló, tan clàssic de Catalunya, vam intentar donar-li una volteta i fer-lo nostre. I crec que el que va marcar la diferència va ser aquesta pasta wonton, que fa 25 anys no era tan usada, no la feien servir tant dia a dia, i ens va donar una textura especial en aquest Caneló. I després la barreja de dues carns, el porc, amb el peu de porc, i el confit d'ànnera. I després tot ben lligadet amb un pot de foie d'ànnera, que això li dona aquest punt de puntuositat i aquest puntet marcadet, i després un potet d'ubercot sec, no? Que mos dona tota l'essència d'aquesta cuina mediterrània tan nostra. Això és Caneló.
0: Això era el Caneló, contava en Tomeu Caldentei. I per celebrar el quart de segle d'aquest plat, el passat dia 3 de maig, va fer aquesta Caneló Party al seu restaurant. Durant aquest esdeveniment es varen servir de manera gratuïta més de 1.000 canelons. No poden tenir en directe en Tomeu Caldentei perquè té feines, però avui de matí hem parlat amb ell i ens ha enviat un grapat d'àudios, per exemple, que ara escoltarem. Li hem demanat per què és tan especial aquest caneló i ens ha contestat això, escoltau.
1: Els canelons són especials no perquè nosaltres ho diguem, sinó perquè la gent durant tots aquests anys ha dit que eren especials i és el client, la persona que l'has anat menjant, les que les mor van demanant. Nosaltres simplement el que hem fet és intentar mantenir la recepta tal qual la vam fer des del principi i de qualsevol manera això, en el final les coses no és el que nosaltres deim o el que nosaltres mos pensam, sinó el que diuen de nosaltres, no? La gent. Per tant, aquest plat s'ha convertit en icònic perquè la gent l'ha convertit en icònic. No ha estat una cosa premeditada nostra, ni molt manco.
0: En Tomeu no ho tenia premeditat, però com que és tan bon cuiner, ha hagut de fer aquesta festa. I també ens ha contat per què varen voler celebrar aquest 25è aniversari del Caneló 2001. L'escolta.
1: I la festa simplement va ser un agraïment a totes les persones que durant aquests 25 anys han fet que Caneló fos possible. Perquè l'han vengut a menjar, se n'han parlat, se mos han donat suport tots aquests anys i era un poquet això, agrair amb una festa oberta a la gent que ja havia provat alguna vegada que aquest plat hagi pogut persistir i durar durant 25 anys. Els plats les proposen nosaltres, els cuiners, però si les mantenen perquè les demanen i perquè agraden són els clients. Tot la gent, no? I això és un poc el que ha passat amb aquest caneló.
0: Clar, els cuiners proposen i els clients disposen.
2: Clar,
0: i
2: si
0: en
2: no
0: aquest cas, en Tomeu Caldentei és que... Ja és perquè a mi m'agafa molt l'escarramà, perquè jo cada dia dinaria de Tomeu Caldentei.
2: Jo també.
0: Però mos hem de conformar en veure'l cada migdia aquí a IV3 Televisió.
3: Que mos ho menjam pels ulls.
2: Quasi.
3: Perquè no el sentim.
0: No, tots som molt de mirar la tele, però de no sentir-la, de no escoltar-la, perquè
2: no
0: tenim volum, perquè si no interferiria en l'evolució d'aquest programa.
4: Però ara veure que els canelons, tot i que són una cuina d'aprofitament, cada xef té el seu caneló amb la seva innovació. Ara ho deia en Tomeu, aquest du pasta one, du peu de porc, can de porc, confit d'ànec. L'altre dia també vaig anar a un restaurant de la Maca de Castro i també té els seus canelons com a molt característics. Vull dir que sí que és una cuina refinada, tenint en compte d'on ve el caneló, que és de cuina d'aprofitament.
2: Realment li pot posar allò que vulguis.
0: Jo estic a la Maca de Castro, vaig estar fa un parell de setmanes i són molt bons.
4: Molt bons.
0: Jo és que el caneló, troc que és, si estan ben fets, és una fantasia, perquè ja t've tot com a enrotllat. No has de fer res. Només agafar sa cuera o sa forqueta, quan t'estimis més, per agafar una miqueta de beixamel i després ja menjar-te tot aquell farcit. A mi el que m'agrada és que tinguin sa pasta gruixada. Per això trobo que sa idea d'en Tomeu de posar pasta guanton li donaria una mica més de lleugeresa, que a vegades passa que quan fas canelons industrials, d'això que vas a un hotel de cap de setmana i com que és aprofitament sempre hi ha canelons, engafes i a vegades hi ha més pasta que farcit. Jo crec que el secret d'un bon caneló és que hi hagi molta tita. No sé tu, Celestí, que ets una
3: quants en menjau?
0: També...
3: No, vols anar a demanar. Quants en menjau?
2: Depèn.
3: Si són canelons... Quan hi ha canelons...
0: Depèn de sang.
2: Si són canelons del meu predir, crec que en 3 o 4 basta.
3: 3 o 4.
2: Són perquè són grossos. Però clar. Si vas a un restaurant...
3: Ja m'ho mal, els fa petits i sempre són 6.
4: Sí, són menys. I mira que està magre.
0: Tu ets de refegir.
3: Però són petits i fins.
0: Clar. Sí. És que ara el que s'estila molt, o manco alguns restaurants que fan canelons, no fan canelons, fan caneló. I te'n fan un com una mica llarg, que deu fer 15-20 centímetres, amb un farcit d'allò que ells consideren. Però aquells canelons de padrina, d'un temps, que anaves a un bar de menú i te feien dins aquella olleta de test, 3 o 4 canelons amb una miqueta de beixamel, això ja fa un munt de temps que no m'ho trob. Per favor, restaurants del món.
3: I del món
0: va bé, perquè anem pel món de vegades, però sobretot de Balears, posau-vos a fer canelons, per favor.
4: El món del caneló.
3: Sí, sí. I sobretot duina a migdia aquí a Ivetres.
2: Clar, sí. En Tomeu Mos em podria enviar
3: quan posar qualcú.
4: Així els haguéssim provat, i m'encanta anar en caneló, així ja saben 25 anys. I aquesta festa fantàstica que va fer en Tomeu Caldentei, que el podeu veure cada migdia a Ivetres Televisió. Acabam aquesta taula de redacció posant un poc aquest de música, han d'escoltar en Rels B perquè demà publica nou disc.

0: Fa una setmana el cantant mallorquí més internacional, en Rels B, va publicar una fotografia a Instagram amb el que semblava ser una portada d'un disc, una publicació que va fer després d'haver esborrat tots els continguts que tenia en aquesta xarxa social.
1: És una nova campanya de màrqueting.
0: Ho han xerrat més d'una vegada, que quan un artista borra totes les fotos que té a Instagram,

0: que mos escolti des de Madrid ha de saber que en Rels B avui vespre a les 9 i mitja celebrarà una listening party del nou disc a la plaça Major de la capital espanyola, coincidint amb el començament de les festes de Sant Isidre, una cosa que s'ha posat molt de moda també això de fer les listening party. No sé si heu anat mai a cap.
1: Sí, jo sí que he anat.
0: Xisco, tu?
1: És molt divertit.
2: Jo és que quan hi ha tanta de gent, ja saps que
0: normalment són de cada casa nostra. Party no, sol ser un pal limitat.
2: Jo aniria una listening party a una casa particular.
0: Una casa
2: si ara, per exemple, na Maria, na Maria Jaume,
0: te fas amic seu i...
2: Na Rosalia, en Rels B, fa una festa per 40 amics,
1: sí, normalment,
2: a mi m'hi toparan, però una d'aquestes multitudinàries...
1: Hi ha poca gent en aquestes listening parties.
0: En aquesta d'en Rels B segurament hi haurà molta gent perquè serà un acte públic a mig de la plaça Major de Madrid
1: i ho ha anunciat.
0: Sí. Per Instagram ahir ho va anunciar. Mm-hmm.
2: I aquesta setmana, gran presència illenca a Madrid, perquè també Naina Fullana presentarà dissabte Los Días Buenos a Madrid.
1: Que bé. Mm-hmm.
0: Companya d'aquesta casa.
2: La nostra companya lingüista, però també novel·lista d'èxit. Mm-hmm. Tothom ja està esperant la seva segona novel·la, que el darrer pic que vàrem parlar amb ella va dir que l'estava engirgolant, que estava en execució, que aquest de setmana serà a Madrid dissabte, concretament, per presentar aquest llibre.
1: Que bé, mm-hmm. Perquè és una novel·la fantàstica i que segur que també és molt ben rebuda en castellà, mm-hmm.
0: Que ara que tingui
1: s'ha publicat en castellà.
0: Més recorregut.
1: Per això la presenta a Madrid.
0: Exacte.
1: Com en Rels B complirà la plaça Major, per allò que veig, perquè si és
0: sí,
1: un tema públic...
0: És molt fàcil omplir la plaça Major de Madrid.
1: Home, molt fàcil,
0: no, fent un concert d'aquests així sense avisar quasi.
1: Sí.
0: És molt fàcil que la gent s'aturi i que...
2: La plaça Major no és molt grossa.
0: No és molt grossa no. I que la gent s'atura també,
3: no,
0: si veu que hi ha trull.
2: Sí, és més o menys el meu banco semblant. El que passa que crec que...
3: Un poc més grossa, sí, un poc
1: més
3: grossa. La de Madrid.
2: Si és la plaça Major...
0: Que tu has estat.
2: És que jo he estat, és com la plaça Major de ciutat. I just de vora hi ha la xocolateria Sant Ginés. Ho dic perquè ja aquí vas, aprofites per anar a fer una xocolata.
1: Jo hi vaig anar, justament, era el dia dels enamorats, no sé per què, era Madrid, 14 de febrer, i vaig anar en aquesta xurreria, i justament aquest dia els xurros estaven tenyits de color rosa. Jo no ho vaig demanar. Però m'ho vaig haver de menjar un xurro rosa.
2: Roses.
1: Perquè era el dia de Sant Valentí.
2: Bueno, aquest diumenge jo hi seré en aquesta xurreria. Els hi demanaré a menys si...
0: No hi arribarà demà. No, que és avui, se li sent
2: impacte. No, jo arribo dissabte.
3: Ja hi vaig anar diumenge, tampoc no fa gaire. I no vaig haver de fer molta cor.
1: No, perquè després...
2: I vas anar dissabte?
3: En diumenge.
2: És que jo sé, perquè vaig anar amb el meu ropit i els nebots varen fer de més
3: diumenge que tenien 3/4
2: d'hora. Mitjoreta de cor.
1: Però llavors que té? És que té 4 o 5 portals oberts, ja?
2: Sí. T'has d'anar com a repartint.
3: Tenen un... Tres carrers, pràcticament.
0: Jo, l'única vegada que he anat a Madrid vaig anar a un bar normal a fer xurros i no vaig haver de fer cua. Estava assegut, tranquil·let.
2: Jo te comp ara aquest rotllo senzillesa que intentes vendre en antena, estimat. Però és com venia a Palma i no anar a Can Joan de Saigo a fer una encimada amb un gelat de malla. Les coses s'han de fer
0: allà. No fa falta anar sempre en el lloc més famós.
3: No.
0: A vegades n'hi ha de més bons i manco conegut.
2: Per tant, tampoc has anat en el Diamante a fer el panet de Calamars.
0: No.
3: Bé, com que és a Madrid, direm que n'hi ha de més bons que el Diamante.
0: Veus?
1: Bé.
0: Que a vegades que sigui més conegut no és igual que sigui més bo.
3: Però també podem anar a fer un Torrefnos.
2: Sí, el que passa és Torrefnos. A mi Torrefnos pens que on et fan bons és a Segovia. Ho dic perquè tenen aquesta tradició
0: que fas amb un viatge de Tento
2: si voleu,
0: a Segovia,
2: ja sabeu.
0: A menjar Torrefnos.
2: Jo els millors que he menjat va ser a Segovia, a un bar que mai m'hagués imaginat que fessin aquell Torrefnos espectaculars.
3: Anirem, idà.
2: Visca a Segovia. I és cochinillo. Tot i que la porcella és molt bona, abans que qualcú digui quilòmetre zero.
1: I a Can Joan de Saigo també fan coa, que l'altre dia
0: és veritat que sempre hi ha coa.
1: I hi havia d'haver 20 minutets de cova també per anar a un gelat.
2: Ja, però quan més Can Joan de Saigo obrin, més coa hi ha.
3: És el nostre Sant Ginés.
0: Perquè com que n'hi ha tant ja... Que,
2: no, però jo
0: que sempre... Els veus més.
2: Però jo sempre que hi vaig, tant si vaig en el del centre de Palma com el d'Avinguda, sempre he de fer, com a mínim, 5-10 minuts de cor, que està molt bé, que el comerç local i la restauració local funcioni, però et cert que...
3: I la xocolata no és més bona.
2: És un èxit.
0: A quin de Joan de Saigo és més bo?
3: No. Entre Sant Ginés o Can Joan de Saigo.
2: Evidentment que en Joan de Saigo.
0: Clar, clar,
2: i també, i també t'he dit una cosa, els xurros se fan gràcia un dia, però aquella cosa tan oliosa on se posi una encimada o un quarto de Can Joan de Saigo,
1: consum
2: ocasionat. Clar, si fas gràcia i passes allà cap de setmana, has de berenar amb gent, no saps on anar, acabes fent un xurros. Sí. Si no, ja me diràs que se m'ha perdut a mi per allà.
1: Tenir roses, si no ho has dit.

0: dels enamorats, Sant Valentín. Bé, en tot això, fem un tempo.
1: Quin és el teu moment de tempo?
2: Hola, bon dia, som en Xavi i doncs jo és moment que trobo habitualment per fer un petit tèntol, el dia que m'adona la vida per fer-lo, sol ser després de dinar, que arriba la feina dint i després de dinar i intent habitualment fer una becadeta, que és un moment màgic en el que aprofit per no utilitzar el mòbil, intentar desconnectar encara que sigui per 20 minuts del món, mirar el telediario, mirar un documental, mirar algo i després continuar amb el dia. Així que aquest és el meu moment de fer un tèntol i ja també, si escau, pues puc anar amb els amics o prendre alguna cosa pel carrer. Però aquest seria el moment de la becada. Una abraçada, que vagi bé.
3: IB3 Ràdio és Dial.
4: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
5: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
6: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
4: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
5: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
7: De 8 i 47 minuts.
8: Són les 8.
9: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
10: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Com es diu en català la persona, empresa o organització que dona feina? Les persones que treballen per compte d'altri amb un contracte són assalariats o empleats. I les persones, empreses o organitzacions que els donen feina són els ocupadors, en castellà, empleador. La probabilitat que té una persona de trobar un lloc de treball o de conservar el que ja té s'anomena ocupabilitat, en castellà, empleabilitat. I encara tenim un mot més general i més tècnic, demandant. És la persona, física o jurídica, que sol·licita una feina, un producte o un servei. Recapitulam. Assalariat o empleat. Ocupador i ocupabilitat. I demandant. A fer feina s'ha dit. I terme explicat, terme acabat.
1: La Subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.

0: Aquesta música ja indica que hem de parlar de cinema amb Eugenia Sanpedro. Com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé.
0: No has pogut venir avui, quina llàstima, però dus una pel·lícula que jo crec que se'n sentirà a parlar. No ho sé, tu què trobes?
1: Total, total. A mi
0: Sí?
1: És una pel·lícula que, la veritat, me fa moltíssimes ganes, aquesta pel·li. Vos he de dir, sé que sempre dic el mateix i que sempre dic pel·lis que realment me fa molta il·lusió veure, però és vera que en l'historial de premis que ha guanyat aquests darrers mesos, pues, és un indicador de que serà una pel·lícula important per al cinema espanyol i per la taquilla espanyola.
0: Sí, creus que també farà bona taquilla? És una pel·lícula independent,
1: A
0: alternativa?
1: veure, sí, és una pel·lícula petita, en realitat totes les pel·lícules així, no tan òperes primes, però una pel·lícula de 94 minuts, amb un càsting que realment no és molt conegut, amb una temàtica que tampoc s'hi aposta molt, a veure que el cinema espanyol sí, però els drames, l'adolescència familiar, l'Alzheimer, tot això fan que en realitat sigui una pel·lícula petita. Però tot i així, jo crec que amb els premis que vau tenir en el Festival de Màlaga, faran que el públic espanyol decidís qui anar a veure-la.
0: Parlam de Jo no moriré de amor. Escoltam el tràiler.
2: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
3: Invierno.
4: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
6: Yo que sabía que mamá se había perdido.
7: Hay que estar más pendientes.
8: Sí, claro, como tú, ¿no?
9: ¿Como yo qué?
10: Tu madre, ¿qué tal? Bien, ahí va.
4: Joder.
10: ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
8: ¿Y tú cómo vas con eso?
10: Yo bien, bien.
11: Claudia, ¿estás bien?
8: Sí, sí.
4: ¿Qué haces?
11: ¿Sí, seguro?
4: ¿Pero qué haces?
10: ¡Júdete un poco, joder!
11: ¿Puede pasar otra pareja?
10: ¡Que no!
12: ¡Clau!
10: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque yo tengo aquí mi vida, mis colegas, estoy bien?
3: Hola, mamá.
8: Hola.
3: ¿Qué pelos tiene, no?
8: Lo acabo de peinar.
0: Eugenia, ¿por qué xerram avui d'aquesta pel·lícula òpera prima d'Anna Marta Matute?
1: Pues mira, xerram d'aquesta pel·lícula perquè neix d'un joc bastant personal i a mi, a més, me toca molt de prop. En aquest cas, la directora, Anna Marta Matute, parteix d'una experiència pròpia on ella mateixa va haver de fer-se càrrec de la seva mare quan ella era jove. I, d'alguna manera, aquesta pel·lícula és la seva manera de tornar en aquell moment i contar-ho, contar la seva vivència i contar com ella ho va viure, no?
0: És a dir, que és allò una miqueta que ha un poquet d'autoficció.
1: Sí, exactament.
0: Com és la literatura, també. Sí. En el cinema, en aquest cas.
1: Sí, jo crec que aquesta pel·lícula en el final és interessant perquè en el final no mos mostra la típica pel·lícula que conta com una filla té una mare malalta i xerra d'això, no? Xerra d'un personatge que decideix viure la seva adolescència sense fer-se càrrec. Crec que aquest punt és bastant interessant. Crec que les famílies que en algun moment han hagut de patir d'això s'hi han trobat en algun moment, sobretot tenint infants adolescents que diuen: ostres, què hem de fer, saps? Hem de seguir la nostra vida, hem de fer molts càrrecs de la nostra mare, no? És allà com un punt d'inflexió molt important per la família, i que aquesta directora pues, ho va viure d'aquesta manera. Jo no sé si ella va decidir pues, això, no? Viure la seva adolescència i que una altra persona se'n fes càrrec de sa mare, però és el personatge que ella ha escrit i que ha triat per representar aquest estil d'adolescència, diguéssim.
0: La malaltia de sa mare és Alzheimer?
1: Sí. Sí. I, bueno, el que vos deia, és una pel·lícula petita, és una òpera prima, però és veritat que ha aconseguit imposar-se en noms ben bé consolidats en el festival més important de cinema espanyol. Va guanyar a Màlaga, després va guanyar també Premi Feroz Puerta Oscura, vull dir que Bueno, sí que és veritat que al final el cinema espanyol, si no, que ja ho hem xerrat altres vegades, si no és un Torrente o si no és un Padre más que uno, pues Ventura, Seient no s'hi atraca, però crec que les persones que mos estiguin escoltant vos animo a veure-la perquè és veritat que les persones que l'estan, que l'han vist en algun moment, en algun festival o algun passi de premsa o això, xerren molt bé d'ella, i el fet de que Elàstica Films hagi decidit distribuir-la també és un molt bon indicador.
5: Clar, Eugènia, parlaves del seu pas per el Festival de Màlaga, on se'n va dur millor pel·lícula, millor interpretació femenina i millor actor de repartiment. No és només un premi menor, sinó que se n'han duit tres de les grans categories. S'ha estrenat massa aviat perquè això faci la de Goya, o encara pot arribar en el Goya de l'any que ve? Ho dic perquè el Manco, com a directora novell i com a actriu novell, està cantat que pot ser, hauria d'entrar dins d'aquesta categoria.
1: Sí, i sé que és molt prest per dir-ho, però estic segura que la Marta Matute guanyarà millor Goya, millor direcció novell.
5: Un moment, San Pietro, torno a dir, li donarem en el rec i d'aquí res, un parell de mesos, quan vinguin es Goya, li donarem en el play i sabrem si han encertat o no.
1: Sí, estic seguríssima. És que, a més, bueno, jo que soc molt friqui d'això, fa uns mesos ja... Bueno, fa uns mesos, perdona, fa unes setmanes ja va sortir com a sa papeleta del Goya de direcció novell i na Marta Matute està aquí de dins. I sabeu qui està també? En Joan Porcel amb la carn, que recordem va guanyar també en el Festival de Màlaga el nostre company mallorquí, cineasta, i potser s'hi trobaran allà. A sa gala.
5: Ara,
0: Ostres,
5: com Alejandro
0: això.
5: Sanz, Corazón Partido, per una vegada
1: Sí.
5: que una dona direcció novell ha de competir amb un dels nostres, sempre els nostres primer, faltaria més. Joan Porcel
1: És
5: Forever.
1: així. Totalment. Jo l'adoro, és una persona meravellosa i sap molt bé el que fa.
0: Sí, i tenim molta gana de veure la pel·lícula.
1: Sí,
0: Que
1: és
0: ja
1: així.
0: l'altre dia el vaig trobar al teatre i dic, Joan, tenim tantes ganes de veure la teva pel·lícula, i diu, bé, aviat la veureu, no? No falta tant, i
1: No,
0: també la
1: no
0: podrem
1: falta tant.
0: comentar aquí, la carn,
1: Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: pel·lícula d'en Joan Porcel, que també ha guanyat premis i ja també se comença a parlar d'ella i d'en Joan com a autor novel. Però bé, tornem a aquesta pel·lícula, Jo no
1: Sí.
0: moriré d'amor, s'estrena, com dèiem, demà, just demà, aquest divendres. Per què creus que
1: Sí.
0: l'haurien de veure?
1: A mi, jo crec que és una pel·lícula important perquè, bueno, al final s'allunya una mica pues, dels blockbusters o d'aquestes pel·lícules que ja hem dit són les més taquilleres a Espanya, que són pues, aquests blockbusters espanyols, aquest tipus de comèdia una mica més per veure amb els infants o no, però que tot i així hi ha aquest misteri de que a tothom li agraden aquest tipus de pel·lis. Aquesta no serà el cas, és veritat que no crec que tothom vagi a veure aquesta pel·lícula, però sí que jo la recomano perquè al final pues, ens mostra una realitat que a vegades sovint està invisibilitzada, que pues està allà, no? Per ta mare o ton pare en el moment en el que tu no t'esperes. I crec que és un personatge molt interessant perquè se revela, perquè diu que ella en aquest moment no vol haver de viure això. I bueno, pues sí, perquè crec que serà una bona pel·lícula. De veres, jo no l'he vista, però estic 100% convençuda de que sa gent l'anirà a veure i li agradarà.
0: Mirant el tràiler, clar, també és aquesta cosa de les relacions familiars, no? Perquè crec que són dues germanes, una adolescent i una que és un poc més gran,
1: Sí,
0: que
1: exacte.
0: interpreten a Laura Veimar, no sé com se diu.
1: Sí, Laura Veismar, que a mi
0: Sí.
1: m'agrada molt aquesta actriu
0: Sí,
1: també.
0: que és la que va fer aquella pel·lícula duríssima. Aquell que feia
1: Sí,
0: d'aquella mare...
1: sí, s'ha d'anar... que és de
0: de
1: Salve
0: Marcoi.
1: Maria, d'Anna Marco i Salve
0: Sí, Salve
1: Maria.
0: Maria. Era la protagonista que també va guanyar molt de premis, na Laura,
1: Un Goya?
0: Sí, per
1: Sí.
0: exemple.
1: Sí.
0: amb aquesta pel·lícula. Però bé, ho dèiem perquè és això, no? Aquestes relacions entre mare, pare, filla adolescent i germana, que se nota que hi ha diferència d'edat entre totes dues. Una
1: Sí.
0: que també se relacions entre germanes quan una mare està malalta, quan una mare comença a desenvolupar una malaltia. Es pare també com interactua amb elles dues. Crec que també aquestes relacions familiars són interessants perquè molta gent com que empatitza molt.
1: Clar, clar, perquè és el que deien, que no tothom xerra d'això, saps? A mi personalment m'ho va passar. Per sort, ma mare ja està bé, però varen ser molt d'anys, molt, molt difícils, que a mi, a més, m'ho va agafar a mig de l'adolescència i era una situació complicada de viure i de gestionar. Per això jo crec que el fet de que el focus de la pel·lícula, de que el personatge protagonista sigui la filla més jove, crec que hi pot treure molt, no?, una persona que escriu sobre això. Per tant, sí, és una pel·lícula pues, una mica oscura, una mica també introvertida, però en el final la crítica ho està dient. És una pel·lícula que serà la sorpresa del cinema espanyol d'enguany.
0: Vaja. I de l'haurem d'anar a veure. I el títol està molt ben triat, també. Jo no moriré d'amor.
1: Sí. Sí, és molt guapo. Me fa moltes ganes, la veritat.
0: I la Nina no l'havia vista mai. La que fa de l'adolescent, la triu protagonista, qui és? La coneixes tu?
1: No, jo crec que és el primer que ha fet. I pot ser, potser ha fet algun curt com a els seus primers papers, no? O algo de televisió o teatre, però és la seva primera pel·lícula llarga, el seu primer llargmetratge, sí.
0: I els altres...
1: Clar, després tenim un actor que a mi també m'agrada molt, que com bé ha dit en Xisco, ell va guanyar Màlaga, millor actor, i és en Tomàs de l'Estal, que, bueno, que jo crec que és bastant famós a Espanya, ha fet bastantes pel·lícules i a mi també m'agrada molt, la veritat. Ha fet moltes coses, ha fet molta pel·lícula, ha fet molta sèrie amb en Sorogoyen, ha fet molta cosa per Netflix també, però és molt bon actor.
0: Sí, surt Antidisturbios, per exemple, entre moltes altres, perquè és veritat que té una carrera extensa.
1: I en l'Almodóvar també crec que ha fet coses, sí.
0: També surt Anatomia d'un instant, aquesta darrera sèrie de Movistar que descriu el llibre d'en Cercas. Bé, sí. Que és una carrera. I la que fa de mare, l'actriu que fa de mare, no la coneixia tampoc. Júlia Mascot.
1: No.
0: No, Júlia Chenina, perdona.
1: Sí, no, Sonia al marxa, pot ser?
0: Sí, Sonia al marxa.
1: Sí, jo tampoc la conec. És vera que crec que va fer El Talento, crec que és la darrera pel·li que s'ha estrenat en els cines, però a mi tampoc me sona aquesta dona.
0: Que bé, també fa un paper difícil i impactant, sí. Només de veure els tràilers d'aquelles pel·lícules que te fan pensar, que te fan connectar amb la família, que te fan posar també en aquesta situació tan, tan tendra, tan familiar i a vegades també tan complicada.
1: Talment.
0: Com és la malaltia d'una mare. Idò, Eugènia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I per cert, ja sabem de què anirà, a qui estarà dedicat el cicle de Cine Ciutat després d'en Tarantino. Qui arriba?
1: Pues mireu, era algo que me feia moltes ganes contar avui, però finalment la distribuïdora Espanya ha denegat els drets d'exhibició abans de la gran estrena.
0: Què
1: dius?
0: Sí,
1: és una pena. Sí. Crec que no ho podran resoldre, la veritat, però bueno, et fèiem un univers dedicat a Steven Spielberg i bueno, la distribuïdora, com que al final, dia 12 de juny, si no m'equivoco, estrena la pel·lícula, en Spielberg pues, crec que han decidit no donar drets d'exhibició per les seves pel·lícules anteriors.
0: És a dir, que no se podrà veure cap pel·lícula en Spielberg en pantalla grossa de moment.
1: No, exacte, de moment no.
0: Ui, vaja.
1: Abans del dia de la revelació, que serà dia 12, això ho tenim segur.
0: Això sí?
1: Sí.
0: Això s'estrena? Sí?
1: Sí. Sí.
5: I de molt, bueno. I de molt malament, Sant Pietro.
1: Ja, no, és una pena, perquè ja, bueno, nosaltres ja ho teníem tot preparat i tal, però bueno, va ser que no.
0: No ha pogut
1: coses ser. Que passen.
0: Sí, a vegades hi ha contratemps que no hi podem fer-hi res i mos hagués agradat veure un cicle d'en Spielberg, però bé, serà un altre director que segur que també mos agradarà.
1: Sí, algo farà. No sabem estar quietes, això ho tenim clar.
0: Exacte. Una ferrada, Eugènia, m'ha encantat la setmana. Gràcies a tu, també.
1: Igualment.
0: Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una, que hem de parlar amb en Màrius Serra, que ve a Mallorca aquest cap de setmana per presentar la seva darrera novel·la, El malentès.
7: altres ràdios, música. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
9: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
12: Tu vals a les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
0: Idò sí, continuem, i ara heu de saber que aquest dissabte a migdia en Màrius Serra presenta el darrer llibre, El malentès, a la llibreria Rata Corner de Palma, i també ho farà demà a Manacor, a Món de Llibres, molt ben acompanyat.

0: Editat per Proa, El malentès de Màrius Serra és una tragicomèdia d'intriga, humor, tendresa i acció. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la a qui el món se li esbuca de cop quan la seva dona, na Rosa, mor en accident de trànsit amb la seva filla Auba, de 5 anys, poc després que la dona l'hagi trobat a la dutxa en la cangur. La filla sobreviu, però aviat en Joan descobreix que no és el seu pare biològic. A partir d'aquí esclata una allau de revelacions, traïcions i mals entesos que afectaran totes les esferes de la seva existència, des de la familiar, la sentimental i la professional, fins a arribar a la legal, Maria Lida.
1: I nosaltres en volem parlar amb l'autor d'aquest mal entès, és en Màrius Serra. Màrius, benvingut, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé, encantat de ser amb vosaltres.
1: Nosaltres també, Màrius, moltes gràcies per atendre'm-vos. He llegit que dius que és probablement la teva novel·la més ambiciosa que has escrit mai. És així?
2: Sí. La veritat, sempre fa de mal valorar i de mal dir, no? Quan sobre el que tu escrius, però la veritat és que he estat com 3 anys convivint amb en Joan Ferrer i l'Alba, però també amb tota la resta de personatges de la novel·la, i m'ha anat creixent fins al punt que m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que quan l'estiu passat la vaig acabar, fa pràcticament un any, una mica menys d'un any, vaig sentir dol. Em vaig sentir de dir, ja està, no, en fi, no m'havia passat mai, per això parlo d'aquesta ambició literària també, sí.
1: Ho dèiem, la presentes en 2 dies, demà divendres a Mont de Llibres, a Manacor, amb Antoni Gomila, aquest actor que aquí tindreu conversa, i dissabte ho faràs a la llibreria Ratacone a les 12 del migdia amb en Sebastià Alsamora. Has trobat dos amics.
2: Sí, dos bons amics, dos admirats amics, cadascun en la seva, en el seu llenguatge artístic, ben divers i alhora ben ric, no? Jo estic molt expectant per la presentació de demà a Montllibres, perquè ja en Toni Gomila ja em va presentar una novel·la negra allà, i just abans de fer-la va dir, mira, saps què? Jo faré veure que entro, m'amago, entro amb una pistola, faig pum i et mato. I jo vaig haver de... No ho havia fet mai i em va encantar, però ja veurem què em depara demà.
1: A veure, Antoni, quina t'haurà preparat? Segur que qualcuna. Clar, és el malentès separat, eh? Malentès, sí. No junt.
2: Sí, evidentment que hi ha la voluntat de fer-t'ho mirar 2 vegades, de dir què m'està dient, va junt, va separat, sí que hi ha aquest joc verbal, però la novel·la n'està farcida de malentesos junts, que sovint són confusions atzaroses que determinen moltes vegades la nostra vida sentimental. El mateix Joan Ferrer coneix a la seva primera dona, de qui queda vidu, com heu explicat, perquè s'intercanvien per atzar les maletes en un viatge en un aeroport, i coneix la seva segona parella, una antropòloga, la Muriel Vayreda, perquè en una casa de fotocòpies va buscar el que ell havia encarregat i també s'intercanvien els sobres, no? Aquesta mena d'atzar sí que són malentesos junts, però la novel·la va una mica més enllà, va mostrant aquesta tensió i conflicte que hi ha sempre en el que és la vida, que no deixa de ser una lluita del bé i el mal, i de distingir-los, de manera que, en fi, és molt pretensiós voler entendre el mal, però el títol va per aquí, sí.
0: Me fa gràcia, Màrius, que parlis de mals entesos i cada vegada que nomenes el teu protagonista, en Joan Ferrer, a mi va ben escapar en Joan Ferrés, que és el meu company, que fins ara ha estat aquí nosaltres a la ràdio, ara és a la tele, i a vegades mals entesos passen per això, per un atzar, per una cosa mínima, allò de ser fet a Papallona, aquella pel·lícula de Gwyneth Paltrow, que girar un cantó o girar-ne un altre pot fer que la teva vida canviï a les totes.
2: Absolutament, sí, per un nom, per una confusió, per un atzar, en definitiva. Tenim una mica la voluntat de començar una novel·la amb totes aquestes desgràcies tràgiques que li passen al seu protagonista, és per intentar valorar després la novel·la profundament. El que analitza és com es relaciona amb aquesta filla seva, que no és biològica, però ella no ho sap, durant 15 anys, fins que ella es fa gran i esdevé músic, no? Però tota aquesta influència de l'atzar és molt palesa quan perdem totes les certeses, no? pobre Joan Ferrer, no el teu company, sinó el protagonista de la novel·la, d'un dia per l'altre queda sense esposa i sense filla biològica, com ell preveia que tenia només 3 dies abans. I, per tant, tot es reconstrueix i l'efecte papallona o l'efecte borinot, depèn de com vulguis. No?
0: Clar, no, depèn d'esbategar de ses ales. Per cert, Màrius, el darrer que parlàrem va ser en el teu cicle de novel·les lúdico-criminals, amb aquell Oriol Comas i Coma de protagonista que va investigant coses. Clar, com se passa d'aquest gènere a fer aquesta novel·la gruixada, perquè torna el Màrius Serra, escriptor, en totes les lletres i en totes les pàgines, clar, quan fas un reset per passar d'una història a una altra?
2: De fet, ben bé, es tracta una mica, ho he anat fent aquests últims anys, des d'ençà que vaig començar la sèrie Comas i Coma, de simultanejar projectes molt diferents. No? Per exemple, entre una de les... entre la segona i la tercera de les novel·les de la sèrie Ludocriminal, vaig reescriure en català actual el Tirant-lo Blanc, que era també una altra tasca i un altre repte importantíssim, i allà no d'invenció, sinó al contrari, d'adaptació lingüística i d'aprenentatge, però era majúscul, no? I aleshores les novel·les Ludocriminals em serveixen com per respirar, per divertir-me, no vol dir que pateixi amb les altres, però és una altra tessitura. I aquí, doncs, ha estat el mateix, no? Durant aquests 3 anys que jo he escrit El malentès, ja havia acabat la quarta, El rol del rock, la quarta de la sèrie Ludocriminal, a finals del 2024 va sortir, però clar, sempre anem una mica, diguem, amb el calendari mogut, no? Jo el malentès el vaig acabar l'estiu del 25 i surt ara, el mes de març del 26, i jo ja estic al cap a un altre lloc. Sí que vaig simultanejant registres diferents. Això a mi m'agrada, m'ajuda.
0: Ets un home de registres canviants. Per cert, tant com ha anat actualitzar en el català contemporani Escorial i Güelfa, ho dic perquè a mi s'heu tirat lo blanc, me va encantar, troc que és una molt bona fórmula per atracar aquests clàssics medievals en el públic contemporani. No sé si després d'una tasca com actualitzar Tirant lo blanc, te vas quedant ganes de seguir ampliant aquest horitzó.
2: Sí, no deixa de ser. En el cas del Tirant lo blanc, el que vaig fer és canviar de registre, vaja, de registre d'estil, i fer-ne una versió teatral, una dramatúrgia, que també doncs, va girar. El Curial i Güelfa hi ha una versió molt en paral·lel quan jo estava actualitzant el Tirant, en Lluís Anton Baulenes, un escriptor de la meva generació també, li van encomanar i la va publicar per l'editorial Barcino, i molt, molt recomanable també. Jo trobo que els clàssics està bé que vagin tenint, igual com les traduccions van tenint cada generació, va traduint el Tolstoi i tornen a traduir-lo, però és que ja és la llengua que va evolucionant, doncs els clàssics propis en una cultura normal i que es preciï de la seva tradició literària, és bo també que quan han passat això, 500 anys, 400 anys, doncs hi hagi versions completes. No parlo d'adaptacions, sinó versions completes actualitzant la llengua.
0: I venim d'unes dates que són molt especials per qualsevol escriptor, com ara estem com el Sant Jordi, i quan un escriptor té novetat, el Sant Jordi fa un regust diferent. No sé com el va viure en Màrius Serra.
2: Sí, bé, el vaig viure joiós i feliç, com l'he viscut, i adonant-me que era el meu 39è Sant Jordi. Jo vaig començar a publicar amb 24 anys. Vaig començar a publicar, i el meu primer Sant Jordi, les primeres memòries que tinc, és al costat d'un escriptor mallorquí de Manacor, en Jaume Capó, bon amic, que acabava de publicar també, i estàvem tots dos intentant firmar els nostres llibres a la Rambla de Barcelona, i mos venia la gent i deia: noi, tens l'últim del Vázquez Montalbán? I mos prenia com de llibreters, no? Això fa 39 anys ara que va passar, i aquest va ser molt, molt plàcid, molt, molt feliç, amb un passeig de Gràcia absolutament inundat de persones, però com que és prou ample i estava tot tallat, vaig poder anar de parada en parada caminant, que ja és un gran què, no? Però acabes esgotat. Feliç, però esgotat.
1: Ho crec. Està publicat per Grup 62, aquest malentès. Recordem, demà a Manacor i dissabte a Palma. I, clar, tu també jugues molt en les paraules, Màrius, sí. T'agrada tot això. T'hi trobes ben bé l'assaig o la novel·la també t'agrada? Tot t'agrada?
2: Jo on em sento més còmode és a la novel·la, a l'àmbit de la creació de trames i sobretot de personatges. Jo m'he arribat a enamorar dels personatges del mal entès. Hi ha una advocada que necessitava una advocada i li vaig posar el nom d'una veïna que jo havia tingut perquè trobava que era molt adequat, Digna Pena. Sembla un acudit, però és la pura realitat a la vida. No, i ja em va venir el dia Sant Jordi una lectora dient-me que ell es diu Digna Pena i
1: ostres,
2: vaig dedicar el llibre. Jo em sento còmode especialment en la novel·la, i jo és on em sento millor.
1: Idò, la recomanem moltíssim al malentès Màrius Serra. Que vagi molt bé aquesta gireta per Mallorca.
2: Encantat de venir-hi sempre, i teniu molt bons llibreters, molt bons lectors i molt bons escriptors, com s'ha vist darrerament. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, sí. En Biel Mesquida,
1: gràcies.
2: El Premi Sant Jordi,
1: no tenim més temps.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol!
2: Heu de saber que l'editorial Rosa del Vents ha reeditat Volem pa amb oli, un clàssic del deianenc Thomas Graves.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

de 5 i 5 minuts, encetàvem aquesta tercera hora de programa. Avui molt contents perquè tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i aquí als estudis d'Iveta Ràdio, la companyia del músic i escriptor Tomàs Graves.

0: Quan canta Peret, Volem pa amb oli, de Thomas Graves, torna a les llibreries en una nova edició publicada per Rosa dels Vents. Aquest és un llibre que molts consideren gairebé una bíblia sentimental del pa amb oli i que més enllà de la cuina parla de paisatge, d'identitat, de memòria i també de maneres de viure. Fill del poeta Robert Graves i nascut a Deà l'any 1953, Thomas Graves ha combinat durant dècades la música, el disseny gràfic i l'escriptura. Ha format part de bandes i de rebel·les populars, ha escrit sobre Mallorca i la seva cultura i ha convertit el pa amb oli en una manera d'explicar el Mediterrani. I ara volen conversar amb ell una estona en profunditat, precisament per parlar d'aquesta reedició, però també sobre el pas del temps, la transformació de Mallorca i la necessitat, pot ser més urgent que mai, de conservar les coses senzilles com un bon pa amb oli.
1: En profunditat. Thomas Graves, com estàs?
2: Ah, molt bé, gràcies.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Mos falta un pa amb oli, però...
2: Sí, però imaginari.
1: Sí. El tenim ben present.
2: Jo he somiat moltes vegades en pa amb oli a Anglaterra quan anava a l'escola allà. O sigui, no,
1: sí?
2: Sí, no falta un pa amb oli material per disfrutar.
1: Perquè com és un pa amb oli a Anglaterra?
2: És un pa amb Bimbo amb oli de... Bueno, en fi, no entraré en detalls,
1: no
2: però és la cosa més escèptica que se pot imaginar. No hi ha res allà, no, fins i tot les tomàtiques són de les illes de la Manxa i no tenen gust a res.
1: No hi ha res que s'assembli un pa amb oli mallorquí.
2: No. Com... Bueno, sí, és, dins altres llocs de
1: la Mediterrània.
2: Sí.
1: Això sí que ara en parlarem, perquè
2: sí.
1: En aquesta reedició que fas del teu Volem pa amb oli, parles precisament d'això, de l'origen del pa amb oli, que bé, en el llibre ja ho fes, ara s'ha reeditat i és una edició preciosa, de t'has anat un poquet a cercar l'essència del pa amb oli.
2: Sí, perquè és una cosa que va arribar aquí amb els romans. El que passa és que la tomàtica no va arribar fins molt més tard. Però el que aposta aquí s'identifica més els mallorquins amb el pa amb oli i a Catalunya amb pa amb tomàquet.